Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren

Muévete a mi ritmo.

0: Radio Apego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Radio Apego, som la teua veu.
2: Radio Apego, 107.8 FM.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: t'agrada és la bona música? 107.8.
1: Radio Pego, 107.8 de l'FM.

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben torrades.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.

0: I'ma fire it all.
1: T'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clementsun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a l'agència .8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, on és d'estiu. Ens trobem a dimarts, 15 de setembre. Ui, ui, ui. 15 de setembre, ara sí. Dimarts 15 de setembre del 2026, per supost, un dia més, una jornada més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí, Mapi Domènech. Ja sabeu, anem a gaudir de grans èxits, grans clàssics, barrejats amb temes de la més rabiosa actualitat. Anem a disfrutar d'aquests dies encara de calor i d'estiu que ens queden. Nosaltres estem a punt d'arrencar, són les 8 i 8 minuts. Et donem la benvinguda i nosaltres comencem avui recordant tot un clàssic. Ens situem en la dècada dels anys 60, exactament any 1965. Anem a escoltar a Sham the Sham i The Parouts. A veure, rescatem avui aquest Woolly Bully. Comencem.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

fantàstic tema en el qual havíem arrencat avui la nostra selecció musical, escoltant Eixe Voli Voli, com havíem presentat tot un clàssic dels anys 60 i de l'any 65 a l'any 86. Ens quedem avui escoltant aquest World Up de Cameo.

I just en el nou mil·lenni, l'any 2000, arribaven els Varga Blues Band, que van triomfar i els van conquistar a tots amb aquesta gran melodia. A veure, rescatem avui el seu famós Luna.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer el número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dilluns 14 de setembre va ser el 44.033 de la sèrie el 22. Repetim. El número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 44033 de la sèrie 022.
2: Jo pego. Som la teua veu.
1: Any 2003, moment per descobrir un nou cantant en aquella ocasió. Exactament, avui ens quedem disfrutant de la veu d'Alex Sintek, que en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de la veu femenina i inconfundible d'Anna Torroja amb el tema Duele l'amor.

Just amb aquest tema, un dels seus majors èxits irrompia en el nostre panorama musical. Es va tornar a conèixer just a l'any 2000-2003 Alex Sintek, aquest grandíssim cantant i compositor mexicà, que en aquesta ocasió arribava amb el tema Duele el amor i ho compartia junt amb la grandíssima veu femenina de la espanyola Ana Torroja. Seguim amb més bona música, moment ara per escoltar una altra veu femenina. Ens quedem en aquesta ocasió escoltant a Taylor Swift. Any 2017. Look what you might meet me.

Así recuperando un tema de Paul McCartney and the Wings. Chili Love Song. Cançons tontes d'amor. Una exitosa cançó que sonava l'any 1976.

Els estem disfrutant d'aquesta cançó llançada per The Kinks a l'any 1967, Days of the Clown, una profunda reflexió sobre la depressió, l'esgotament. Eixa façana de felicitat que de vegades ens veiem obligats a mantindre, sobretot els artistes. Date of the Clown, que m'havien presentat recordant al grup The Kinks. I després d'haver gaudit de la música d'aquestos germans, dels Daddies, ens anem ara a recordar i rescatar un gran clàssic dels anys 90, exactament. Ens quedem avui escoltant aquesta sopa de caracol de la banda blanca.

a ritme d'alegria i de diversió, com havíem presentat així, rescatàvem aquest clàssic de l'any 1991. Un gran èxit adaptat a aquesta gran agrupació hondurenya, la Banda Blanca. Any 1991, una cançó que parlava doncs, de la preparació d'un plat tradicional a base de caragols, coco i fruits del mar. Sopa de caracol. Banda Blanca.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica per al que serà la jornada d'avui i els pròxims dies. Molta atenció, perquè demà pareixer que canvia radicalment l'horatge amb una baixada de més de 8 graus i tempestes molt fortes, inclús violentes. Molta atenció, perquè demà ens arriba un canvi de temps i molt important. El mapa mostra, doncs, la previsió per a demà de vesprada i últimes hores de la jornada, quan les temperatures baixaran de manera clara. En moltes comarques el descens podria superar els 8-10 graus, deixant-nos un ambient molt més fresc del que tenim habitualment. Però el més important seran les tempestes. Els primers models mesoescalars començaran a dibuixar una situació molt inestable amb tempestes que poden ser fortes o molt fortes i puntualment torrencials acompanyades de pedra, fort aparell elèctric i ratxes molt fortes de vent. Demà les tempestes podrien afectar de manera irregular moltes comarques del territori valencià i també de Catalunya i a última hora també a les Illes Balears. I atenció, perquè la inestabilitat no acabaria demà. Entre dijous i divendres, l'aire fred en altura i els vents humits de llevant podrien mantindre una situació favorable a noves precipitacions. Ara mateix, els models situen especialment atenció a la meitat sud del territori valencià, sobretot en zones litorals i prelitorals, on les tempestes podrien tornar a ser molt intenses. Inclús algunes eixides allarguen la inestabilitat fins dissabte. Per tant, entrem en uns dies de molt de seguiment, meteorològicament parlant, un seguiment important on hauríem d'anar concretant cada jornada i en quines zones seran les de més risc. A tot això, també tindrem que anar informant-los, a banda d'aixes tempestes que poden ser molt fortes i localment violentes, decretar en cada moment aixos avisos importants que aniran actualitzant-se. Nosaltres, com ja sabeu, seguirem informant-los en el nostre apartat de l'horatge, tant en l'informatiu com en este espai d'horatge del On és d'estiu. Donem pas en aquesta ocasió al grandíssim cantautor italià. Ens quedem situats al 2004, escoltant a Tiziano Ferro i a mi recordant aquestes tardes negres.

Maravillosa cançó de grana i exitosa èxit. I tema que nosaltres recuperem avui, com havíem dit, aquesta

seguim amb grans clàssics, seguim recordant i recuperant grans himnes. En aquesta ocasió, una cançó optimista, una cançó que ens parla de superació personal i d'esperança, després d'haver superat un període difícil. I can see Charlie now. Ara sí que ho puc veure clarament. Un tema de Johnny Nash i una cançó de l'any 72.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: I meravellosa història la que ens contava el grup Aventura. A principis del nou mil·lenni, l'any 2000, la rima de bachata arribaven amb la seva obsessió. Exactament, una cançó que es parlava d'un amor tòxic. La història d'una persona que es troba profundament atraiguda per una altra al punt de no poder-la deixar dormir. Arrima de bachata, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'Info Jove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'Info Jove Pego. La polseguera va creixent. Va creixent la polseguera.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

I després d'haver gaudit d'eixa batata, el tema obsessió, amb més obsessió anem a continuar. Una obsessió apassionada i directa, eixe desig de poder besar a l'altra persona, que és la seva única prioritat, una prioritat absoluta per a poder trencar eixa distància. Junta la meravellosa veu del grandíssim cantant argentí Ariel Rot, arribava el 2001 amb el tema Quiero besarte.

amb una gran barreja d'estils, amb ritmes del blues clàssic dels anys 30-40, so elèctric i música pop, si arriba. Easy to Show. Exitosa cançó la que estem escoltant, un gran record del 2004, Black Horse and the Cherry Tree. Un cavall negre junta un cirerer

I moment ara per escoltar el grup Juriol en aquesta ocasió. Escoltem un himne a la resiliència, a la superació del dolor, a l'agraïment front a les tragèdies provocades per els incendis forestals. Cançó, Cendra.

les 9 i 13 minuts d'aquest dimarts 15 de setembre seguim viatjant a través de la música. Moment ara per recuperar una cançó del 2023. Exactament ens quedem junt la banda espanyola amb Despistaos, que contén amb la col·laboració del grup Funambulistas i Xinova amb el tema Los Días Contados.

0: Ells pisaos amb aquesta fantàstica cançó Los días contados, on ens parla d'una història d'amor tan intensa que no té data de caducitat. Parla doncs d'això, d'una relació apassionada però efímera.
1: 170 hores a tu lado.
0: Despistados, funambulistas de Xinova, los días contados. Ay, 1998, la polifacética y grandísima Cher y el seu Believe.

I ja sabeu que n'hi ha clàssics que no passen de moda, que no tenen data de caducitat. Així te'n presentem un d'ells. Exactament ens quedem amb la gran banda del hard rock, és Led Zeppelin, amb un èxit de tema de l'any 69, What a Lot of Love.

t'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

Moment ara per explorar aquesta cançó que parla de les profunditats del amor, de la soledat, de la esperança de poder trobar un amor. Carlos Vives i Juanes arribaven al 2023 amb Las Mujeres.

A un gran ritme arriba aquesta grandíssima cantanta ucraniana, Ruslana, amb un cant a la lliberació personal, la passió desbordant, un cant a la llibertat i a la passió. Ens convida a viure sense remordiments. Will Dance, com havíem presentat aquest exitós tema que sonava l'any 2000 aproximadament. Seguim viatjant a través de la música. Moment ara per escoltar a l'australiana Shia amb Give Me Love.

És música. És passió. És...

Supernova! Fa referència, doncs, a l'explosió estel·lar que marca el final d'una estrela per a donar pau, peu, millor dit, a una nova energia. Així estàvem escoltant el grup Sexeni amb aquest Supernova, un gir entorn al pas de la maduresa i la evolució personal. I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió ens quedem escoltant el Xarimareste amb els temps de les flors.

I arriba este amb els temps de les flors, una cançó anglesa dins de l'àlbum El Nus i altres mons. Ens anem a recuperar un dels grans clàssics del pop rock espanyol. Ariel Rot arribava al 2001 amb Quiero besarte.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: Radio Pego. You can hear me on
0: the radio. A tan sols 12 minuts per arribar a les 10 del matí, nosaltres seguim viatjant a través de la música. Seguim ficant-li, doncs, festa i color al nostre matí musical, en aquesta ocasió, amb un tema enèrgic i alegre. Un tema de Rulo i la Contrabanda, una cançó que porta per títol Confeti i una cançó que dedicava al seu fill Oliver.

tornarà d'una de passarà a escoltar aquesta gran banda colombiana, d'una valenciana a una colombiana. Ens quedem en aquesta ocasió gaudint del grup Morat amb aquest tema que porta per títol No se va, una cançó que ens parla doncs d'un amor del passat que és difícil d'oblidar.

0: I seguim parlant d'amor. Nosaltres ens acomiadem avui escoltant a Marlon i recordant-lo amb aquesta cançó del 2024, Lo que fuimos. Una cançó que es parla, doncs, de les segones i també terceres oportunitats en l'amor.
1: Aparecer contigo le eché la culpa a la...
0: A Marlon, una servidora, diu adeu des ja, a tots que han de passar una feliç jornada, que com cada dia, doncs ha sigut tot un plaer el poder-te acompanyar des de la 107.8 de l'FM, des del nostre on és d'estiu, en el qual donem pas ara a la nostra companya Carolina Ferrer, que com sempre ve carregada amb moltíssima bona música i de les grans novitats musicals. Tu i jo tenim una cita, clar que sí, demà, com sempre, puntuals a les 8 del matí, així en la 107.8 us espere. Sigueu feliços, ciao!

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
4: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
5: Cuando me dice que pare.
6: O que quiere irse a casa.
7: Cuando no dice nada.
5: Pero veo que se agobia.
6: Todos sabemos lo que significa no.
7: No.
5: Si no entiendes un no.
6: Eres un potencial agresor sexual.
7: No es no.
4: Respeta los límites, ¿sí
5: o sí?
7: Gobierno de España.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per atindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'Info Jove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'Info Jove Pego.

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Sense7.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Amics, amigues, espero que estigueu mal de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Radio Pego 107.8 FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Un altre dia més amb vosaltres. Ara mateix les 11:07 minuts d'aquest dimarts 15 de setembre. I arriba el moment de posar-nos al dia i d'escoltar les cançons més actuals. Els números 1 del moment, els temes que estan en llistes i totes les novetats que van arribant així a la vostra casa, a Radio Pego. Tot i estic preparat, i avui hi ha molta cosa que presentar-vos, així que anem a aprofitar el temps i anem a encetar la nostra selecció musical amb Doctor Flamingo. És Doctor Flamingo que li dediquen esta cançó a la ciutat de Barcelona. Així comencem.

Doctor Flamingo amb el seu Barcelona. I anem a veure més coses, més cançons que en aquests moments estan molt de moda i escoltant-se moltíssim. Queda poc d'estiu, però encara ho és oficialment, així que anem a gaudir-lo. Manuel Turizo i Martin White, La Guaracha.

0: Martin White, I'm on Tunisia, my name.
1: En el magazine de On Estiu.

0: Salut.
1: Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.

És com si s'haguera reiniciat Celine Dion, torna a cantar en francès, gràcies a la persona que també la va descobrir i torna també als escenaris. Bonjour, pardon, merci. Ricky Martin i Luan Santana junts, Extraño.

0: escoltàvem la versió de Teddy Swims, Mr. Know It All. I aquí Kiko Veneno i Estopa Junts, Jo i mi manager.
1: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

0: Ariana Grande l'escoltàvem amb Hate That I Made You Love Me, i este és l'Àrbol de Camilo.
1: En Ràdio Pego et donem més varietat, més estil, més frescura, més música. En ones d'estiu. En la sense.

arriba de la mà de Dana i Belinda. La, la, la.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dos grans de la música unides en esta Dolce Vita d'Anna i Belinda. I una de les cançons del moment de Continua en llistes, per suposat, és el Dràcula de Tame Impala, Jenny i Boys Noise. Amb este tema arribem ja a les 12.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu. Per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre bé.
4: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'Info Jove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'Info Jove Pego. La polseguera va creixent.
2: Va creixent la polseguera. T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
4: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clementsun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Així hem començat esta segona horeta d'actualitat musical amb Maroon 5 i el seu Heroin. A ver quién duerme ahora. La la love you.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la sense.

És Armin van Buuren i la veu de Sasha and Everlasting. Aquesta és la versió en castellà del famós Die Die de Shakira i Burna Boy.

Acabem d'escoltar-lo nou de Take That amb la col·laboració de Michael Patrick Kelly, Feel My Love, i així està Benny Blanco i Selena Gomez amb Becky G, Te Olvido.

Dóna't un bany refrescant, ple d'alegria, música i bons consells. Queda't amb nosaltres a On és Destí. On és Destí. Let's go.

0: era Miley amb Bass Pursuits i Beyoncé ve amb Maluma. Quin duet, eh? El tema es diu Cuerpo.
1: Beyoncé, Maluma, Worldwide Baby.

Jay Lewis amb Summer. Esta cançó es diu Paraíso i és lo nou de Lost Frequencies i Mari Frost.

107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Dasha, amb Memo i Què dir-te. Així tenim a Quinto i la Chica.

En las encerras.

0: És la una.
1: Informatius d'estiu a Ràdio Pego. Dimarts i dijous a les 13 hores. I la seva repetició a les 18 hores.
0: Hola, com esteu? Un dia de calor el d'avui, però amb canvi de temps a la vista. A partir de demà a la nit hi ha possibilitat de tempestes i de pluja a partir de dijous. I és que a partir de demà entrarà un tal bec fred amb un front associat pel nord peninsular que entre demà de vesprada i la matinada de dijous portarà precipitacions de nord-oest i de sud-est. Al seu darrere entrarà una nova massa d'aire fred, segons informa Meteo%, i afegeix el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant que entre dijous i dissabte el flux de llevant es reforçarà i a més hi haurà una mica d'aire fred en altura. Això provocarà un augment de la nuvolositat a les nostres comarques amb precipitacions i alguna tempesta. Segons els models, seran més quantioses aquestes precipitacions a la Marina Alta, zones de muntanya de la Marina Baixa, el Comtat i l'Alcoià. Les temperatures diurnes baixaran a l'interior, mentre que a la costa no canviaran massa. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. En els pròxims dies o setmanes s'acabarà la concentració parcel·lària, és el que afirma Enrique Moll, alcalde de Pego, un compromís que realitzava el secretari autonòmic d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo Tormo, durant la reunió mantinguda ahir al matí a València. Això suposa que es publicaran les adjudicacions definitives amb les corresponents escriptures. En esta reunió també s'ha acordat que en les pròximes setmanes el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, i les organitzacions agràries, en presència a la Terra d'Arròs, tindran una reunió per tractar la delicada situació d'esta campanya, a més de l'adequació dels camins del Parc Natural i la rehabilitació de l'OCAPA. Enrique Moll.
2: Un dels més conflictius que hem tingut estructurals, que ha sigut la concentració parcel·lària, hem agarrat el compromís del secretari autonòmic que en els pròxims dies o setmanes s'acabarà la concentració i es passaran les adjudicacions definitives en les corresponents escritures perquè tot el món ja sàpiga exactament entenent la ubicació dels seus terrenys. Un procés que porta més de 40 anys i que hem aconseguit que arribi al seu fi en poc temps.
0: L'Hospital de Dénia posa en marxa la unitat de dolor agut. La nova unitat incorpora tècniques contínues de bloqueig nerviós per a controlar el dolor postoperatori en pacients amb fractures complexes, isquèmies agudes i amputacions. El seguiment especialitzat permet millorar el confort, la recuperació i reduir la necessitat de tractaments analgèsics sistèmics amb efectes secundaris. El gran fondo Alberto Contador passa per Pego i les Valls este dissabte 19 de setembre. Això vol dir que durant algunes hores diverses carreteres i carrers de la localitat estaran tallats al trànsit. Es tracta d'una de les proves de ciclisme per carretera més emblemàtiques del calendari, una prova que destaca per combinar esport, paisatge i la presència del propi Alberto Contador, una llegenda del ciclisme.
3: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
0: Reunió productiva en la que este matí ha mantingut l'alcalde, la que ahir al matí va mantindre l'alcalde de Pego amb el secretari autonòmic d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Vicente Tejedo Tormo, a València. A la reunió també acudien la regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà, i el regidor d'Hisenda i Turisme, Ricardo Sendra. Els temes tractats van ser diversos, però la majoria tenien relació amb el Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva i era protagonista, per exemple, Pel que fa a la concentració parcel·lària, una de les promeses aconseguides durant la cita era respecte a un dels temes més conflictius d'estos últims anys, en paraules d'Enrique Moll, i el secretari autonòmic es comprometia, explicava l'alcalde, a que en els pròxims dies o setmanes s'acabarà aquesta concentració parcel·lària. Així ho explicava l'alcalde.
2: Hi ha una reunió amb el secretari autonòmic d'Agricultura per a parlar dels temes interessants per a la nostra població. Hem aconseguit arrencar-li el compromís de la finalització de la concentració parcel·lària. En els pròxims dies s'entregaran ja les adjudicacions definitives de les terres i les corresponents escritures.
0: I a continuació el que es farà és actualitzar-se el cadastre per a posar al dia els canvis realitzats. El projecte de concentració parcel·lària es va iniciar fa més de 30 anys, comprèn la reordenació d'una superfície total de 839,19 hectàrees, de les quals 578 estan al terme de Pego i 261 al d'Oliva. El nombre de parcel·les és de més de 2.800, moltes d'elles dedicades al conreu de l'arròs, i la quantitat de propietaris afectats és de 916. El projecte contempla concentrar les parcel·les pertanyents a la Generalitat i a l'Ajuntament de Pego en les zones de major valor ecològic i major índex de protecció, on està previst realitzar recuperació d'espècies de flora i fauna. L'Ajuntament de Pego concentra les seues parcel·les al voltant del riu Salinar, i l'Ajuntament d'Oliva les parcel·les les concentrarà al costat de la parada de Sant Pere. El projecte de reordenació també inclou un pla d'obres i millores territorials valorat en 1,6 milions d'euros. La finalització d'este procés implica, per tant, una acceleració d'esta segona part associada, i que contempla la instal·lació de 5 observatoris de fauna, passarel·les en la zona de la via pecuària, reforçament dels passos, també retirada d'escombraries, el condicionament d'un antic magatzem com a punt d'informació del parc natural, millora de la canalització i de tots els camins de la Marjal.
2: També parla de l'arreglo d'alguns camins rurals, la sol·licitud de subvencions i l'adequar tots els camins de la Marjal en s'ahorra i en desbrossa, perquè s'acabi una de les feines que estem fent a l'Ajuntament i que estem en una competència pràcticament impròpia per part nostra, i que agarren l'obligació de poder tirar-ho endavant.
0: En principi, segons ens han facilitat, el projecte redactaria per Traxatec el 2027 i les obres s'executarien el 2028 per Traxa. D'altra banda, sense deixar la Marjal i allò que se'n deriva de la concentració parcel·lària, com és la terra d'arròs, de la cita d'ahir va eixir la promesa d'una nova reunió en les pròximes setmanes del conseller d'Agricultura, de Miguel Barrachina, amb les organitzacions agràries arrosseres que tenen presència al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Una reunió com la que tenia lloc a principi de setmana al complex administratiu 9 d'octubre, davant la delicada situació que viu el sector arrosser, i que diumenge denunciaven els portaveus de la Unió Llauradora i de AVA Asaja a Sueca durant el 65è concurs internacional de paella de la localitat de la Ribera Baixa. Denuncien els sindicats agraris que viuen un moment crític per a la rendibilitat del cultiu, pels diferents factors amb què s'enfronten, com són els elevats costos de producció, greus minves de collita a causa de les malalties del cucat i la pericolària, també baixos preus oferits per la indústria i l'entrada massiva d'importacions de països tercers en condicions de competència deslleial. Per això, recorden fons municipals que els sindicats agraris fa temps que sol·liciten clàusules de salvaguarda per al cultiu de l'arròs, una petició que compartix el conseller i que traslladarà este dimecres al Ministeri durant la conferència sectorial d'Agricultura.
4: Vamos a pedir al gobierno de España que invoque las cláusulas de salvaguarda que están permitiendo la entrada de productos a la mitad de precio del arroz nacional, del arroz valenciano. Al gobierno de España, que es nuestro interlocutor en Bruselas a que los acuerdos internacionales se cumplan. Es decir, que cuando la entrada de productos agrícolas haga un daño considerable, como es el caso a la producción valenciana, a la producción nacional, se arbitren las medidas necesarias para limitar esa entrada de arroz del...
0: I tornant a la reunió d'ahir, l'Oficina Comarcal d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, l'OCAPA, situada en el primer pis de la Cambra Agrària, també va estar present en la reunió que l'alcalde de Pego va mantindre amb el secretari autonòmic de la matèria.
2: Hem parlat de les millores en l'oficina de l'OCAPA per l'accessibilitat, per a que tots els nostres usuaris puguin accedir millor en la instal·lació d'un ascensor.
0: Aquestes millores també contemplen la climatització i l'eficiència energètica de l'immoble.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I en este punt avancem que fa poc, a les 12 menys quart, si ha anat com estava previst, s'ha inaugurat a Alacant la primera edició d'Expo Urbània, Fira d'Obres, Serveis i Subministraments Públics. Un esdeveniment impulsat per la Diputació d'Alacant que té com a objectiu crear un espai útil per conèixer de primera mà noves solucions, compartir necessitats i generar oportunitats de col·laboració entorn als principals reptes que afronten actualment els pobles i les ciutats. La primera edició es desenvolupa a Fira Alacant des d'avui fins a dijous de 7 de setembre, una nova cita professional que reunirà a ajuntaments, alcaldies, regidories, personal tècnic municipal, responsables de contractació pública, empreses, proveïdores i professionals vinculats als serveis urbans amb la idea de facilitar el contacte directe entre les administracions i el teixit empresarial especialitzats. Expo Urbània, com compta amb una superfície d'11.800 metres quadrats on es reuniran propostes relacionades amb enllumenat públic, mobiliari urbà, gestió de l'aigua, parcs i paisatgisme, mobilitat i seguretat viària, senyalització, digitalització municipal, també eficiència energètica i energies renovables. Es trobaran també qüestions al voltant de les smart cities, de les instal·lacions esportives, de l'asfalt i del manteniment urbà i també de la recollida de residus i neteja. Esta última qüestió interessa especialment a l'Ajuntament de Pego i per això avui s'ha desplaçat fins a IFA a l'alcalde i és que el consistori està en procés de redacció dels plecs del nou contracte de neteja viària i recollida de residus sòlids. El contracte més important de l'Ajuntament de Pego recorda en fons municipals i ho és per la seva quantia econòmica i també per la seva durada, ja que el contracte que es licita serà aproximadament d'uns 10 o 12 anys. Acudir a esta fira d'obres, serveis i subministraments públics és apuntant, per tant, una oportunitat per a conèixer les últimes novetats del sector, per a incorporar-les, si escau, al plec de condicions. I és que Expo Urbània pretén que en un mateix recinte es puguen conèixer productes, serveis, equipaments i tecnologies amb aplicació directa en la gestió municipal, des d'eines destinades a optimitzar els serveis públics fins a propostes per avançar en eficiència energètica, mobilitat, transformació digital o millora de l'espai urbà.
3: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: L'Hospital Universitari de Dénia compta amb una nova unitat entre els seus serveis. Es tracta d'una unitat de dolor agut, una iniciativa impulsada pel Servei d'Anestesiologia i Reanimació amb l'objectiu de millorar el control del dolor postoperatori i oferir una atenció més personalitzada als pacients hospitalitzats. La principal novetat de la nova unitat és la incorporació de catèters de bloqueig nerviós continu que administren a anestesiologia locals de manera sostinguda sobre els nervis responsables del dolor des del moment de l'ingrés fins a la resolució definitiva del problema mèdic o quirúrgic. El procediment està indicat en pacients de cirurgia vascular i traumatologia, especialment en aquells que presenten fractures complexes pendents d'intervenció quirúrgica isquèmies agudes d'extremitats o situacions que requereixen amputacions. El nou grup de treball també tracta pacients sotmesos a cirurgies abdominals complexes, a les quals es mantenen les tècniques d'analgèsia epidural durant el postoperatori, garantint així un millor control del dolor i una recuperació funcional més ràpida. Esta unitat de dolor agut es va crear ara fa 6 mesos a l'Hospital de Dénia i des d'aleshores ja ha atès prop d'un centenar de pacients ingressats en planta, supervisant la seva evolució clínica i adaptant els tractaments a les necessitats individuals. Este treball requereix una estreta coordinació entre els professionals del servei d'anestesiologia i la resta d'especialitats implicades, fet que consolida un model d'atenció transversal que beneficia diferents àrees assistencials. La creació de la unitat suposa també un important avanç en la humanització de l'assistència sanitària, ja que permet oferir una atenció més centrada en les necessitats del pacient, optimitzant la seva recuperació funcional i millorant també la seva experiència d'assistència a l'hospital. La consolidació de la unitat de dolor agut reforça, a més, un projecte assistencial plantejat pel Servei d'Anestesiologia i Reanimació, que en l'actual marc de gestió pública s'ha pogut incorporar de manera estable a la cartera assistencial de l'Hospital Universitari de Dénia.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Un apunt econòmic que hem conegut este matí fa una estona. L'índex de preus al consum, és a dir, l'IPC, va sumar durant el mes d'agost el quart mes de pujades amb un repunt del 4,1% a la Comunitat Valenciana, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. El repunt, en tot cas, és 2 dècimes inferior al del conjunt d'Espanya. El detall mostra que els majors encariments corresponen al transport, amb una pujada del 9,5% el mes passat, a l'habitatge amb un 6,8% de pujada i en menor mesura els preus en el sector de la restauració, que suposen un 5% d'ascens, i també en el de les begudes alcohòliques.
3: Informatius Radio Pego amb Sara García.
0: Informem també en este punt que amb l'inici del curs escolar s'han recuperat les freqüències d'anada i tornada en el trajecte en autobús a Dénia, des de Pego a Dénia i viceversa. Així les coses, actualment hi ha actius 3 horaris per anar de Pego a Dénia, que és a les 7:10 del matí, a les 11:15. Aquesta és la freqüència que recupera el trajecte, i a les 4:05 de la vesprada. De Dénia cap a Pego també hi ha 3 freqüències, a les 6:40 del matí, a les 12:30, que és la freqüència recuperada, i a les 3:30 de la vesprada. També hi ha canvis en la línia 6B, que cobreix Muro, Planes, Vall de Gallinera, Hospital de Dénia i Dénia. Recordem, però, que esta línia només permet baixar a Pego a la gent de la Vall de Gallinera. Des d'ací no es pot pujar a eixe autobús. I com a novetat en guany, el servei és a demanda. Fins ara era regular, però a partir d'ara les persones de la Vall de Gallinera que necessiten agafar aquest autobús hauran de telefonar el dia abans del servei demanat per a sol·licitar-lo. En principi, l'horari per a fer-ho, per a demanar aquest servei d'autobús, és de dilluns a divendres del 9 del matí, de 9 del matí a 13 hores, i el telèfon de contacte és el 96 552 0 5 6 2. Repassem el telèfon, és el 96 5 5 2 0 5 6 2.
3: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Per si no ho sabíeu, dos pegolins han estat premiats recentment. Un dona la cara i difon els seus coneixements culinaris i l'altre forma part de l'equip de guionistes. Estem parlant del xef Jordi Morera, la cara visible de la cuina de Morera de Punt, i del guionista Freddy Mas. Tots dos estan d'enhorabona amb la resta de l'equip del programa perquè la cuina de Morera ha estat guardonat amb el premi Fes Teval Forta. El guardó es va lliurar dissabte passat en el marc del 28è Festival de Televisió de Vitoria-Gasteiz i este era el moment en què ho anunciava el presentador de la gala.
5: Premio Festival de Forta para la cuina de Morera de Apunt.
0: El premi reconeix l'espai gastronòmic de la Televisió Autonòmica Valenciana per la divulgació de la cuina mediterrània, també per ser un programa que acosta a l'audiència una alimentació basada en el producte de proximitat, la cuina tradicional i els hàbits saludables de la mà del xef pegolí Jordi Morera i la nutricionista Anna Sirvent. Escoltem com a exemple l'inici d'un dels programes de la cuina de Morera de Punt, emès el passat 31 d'agost per a fer una amanida de moixama.

0: Anna, què el passa? Últimament sempre fas una cara de pet que no te l'acabes. Què passa aquí?
1: Cara de pet, Jordi? Però a veure, tu no tens la típica amica, amiga, que esquidra, no, fa moltes que no mos veiem. Quedes i després, drama, penes. Xico, és una cosa... És que em passa tota la seva brutícia a mi. Després jo em trobo així, no? En aquestes cares. Claro, jo no soc
0: així, no? Això diu clínex emocional, Anna.
1: Clínex?
0: Quan la vega, li treus un paquet de clínex i cal la més bonica.
1: Clar, és que al final un no també té vida. Jo això el que es diu són personetes intenses. Sí. M'entens? Ja. Intensetes. Que com en la cuina, intentes que el menjar no siga intens, intentes equilibrar-lo.
0: Home, clar, no, sempre hi ha un producte que puja més que l'altre i precisa equilibrar-lo perquè el plat pujisca més redonet. Pues... I això anem a parlar ara, anem a cuinar una miqueta. I la tua amiga, la pròxima volta, no li agarres ni el telèfon. Un producte que a mi m'encanta és la moixama. I en aquest cas anem a fer una moixama, que anem a combinar una ensalada, una carabassa en espècies. Anem a fer una ensalada una miqueta diferent, però que el resultat és increïble.
1: M'encanta la moixama i, a més, amb ensalada, és que crec que queda brutal. Brutal.
2: La cuina de Morera s'emet de dilluns a divendres després de l'informatiu migdia en apunta.
3: Informatius a Radio Pego.
2: I este dissabte, de 9 de setembre, es disputa la 15a edició de la Total Energies Gran Fondo Alberto Contador. La prova començarà a les 8 del matí a Oliva, on també finalitzarà, en principi, després de les 2 de la vesprada. El Gran Fons compta amb un únic recorregut de 138,43 quilòmetres i finalitzarà al mateix lloc de sortida. La prova ciclista, tot i que té inici i final a Oliva, es desenvolupa majoritàriament per la Marina Alta i la Marina Baixa. El desenvolupament de la mateixa suposa que durant unes hores algunes carreteres i carrers de Pego i també de les valls estaran tallades al trànsit, com des de fa setmanes adverteixen uns cartells taronja enganxats a diferents senyals de trànsit. Des del Gran Fondo, Alberto Contador, informen dels trams a tallar. Estos són: el tram d'Oliva a Sagra estarà tancat al trànsit de vehicles de 7:30 a 9:30 del matí. El tram del Port de Planes a la Vall d'Ebo estarà tancat als vehicles des de les 10:35 fins a les 13:15. El tram de la Vall d'Ebo a Pego estarà tancat al trànsit de vehicles des de les 11:15 del matí fins a les 14:45. I així hem d'afegir que la prova ciclista passarà per el carrer Mestre Berenguer, Avinguda Il·lustrat Joan Sala, carrer Sant Joaquim, plaça Metge Almela, carrer Alfonso Pellicer Mengual, carrer Castell de Castells, Avinguda Alcalde Aquilino Barrachina, Avinguda Alcalde Fernando Alemany, carrer Metge Joaquim Pastor Alentado, per a enfilar ja la carretera CB715, que és la carretera d'Oliva. Este tram, el de la carretera d'Oliva, des de Pego fins a la rotonda del polígon de la localitat veïna de la Safor, estarà tancat al trànsit de vehicles des de les 12:45 fins a les 2 de la vesprada. I l'últim tram, el del polígon d'Oliva a l'avinguda Oliva Nova, estarà tallat al trànsit de vehicles des de les 12:45 fins a les 3:45 de la vesprada. Des de la policia local de Pego informen que el supermercat que està situat a l'avinguda Alcalde Fernando Alemany tindrà un accés habilitat perquè es puga entrar i eixir sense incidents. No obstant, recorda a la població la importància en aquests casos de respectar la senyalització perquè no es produïsquen incidents o situacions de perill. D'altra banda, la policia local de Pego també recorda que este dissabte se celebra al municipi el mig any de falles i per això al llarg de tota la jornada de dissabte hi haurà alguns carrers tallats al trànsit en les tres barriades on estan les tres comissions falleres. Falla la Font, Falla Convent i Falla Plaça i Natzaret.

I pel que fa a la previsió meteorològica, ja hem dit que a partir de demà a la vesprada hi ha canvi de temps, però avui continuarem amb cel ras durant tot el dia i amb temperatures elevades pel que respecta a les màximes, perquè arribarem als 35 graus. El vent bufarà fluix de component sud-est esta vesprada nit. Demà dimecres començarem amb el cel ras i a partir del migdia poden aparèixer ja núvols que aniran doncs cada vegada sent més importants i a partir de mitjan vesprada i per la nit, sobretot per la nit, tenim un 75% de probabilitat de precipitació i tempestes segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Temperatures dimecres entre els 21 graus de mínima i els 32 de màxima amb un vent que bufarà fluix en general i de component variable. Per a dijous de setembre, alta probabilitat de tempestes i precipitacions durant tot el dia. Fins al migdia de dijous hi ha un 100% de probabilitat de tempestes i ruixats. I a partir d'aquest moment les tempestes desapareixen i tindrem un 85% de probabilitat de precipitació. Dijous, temperatures molt més baixes, estaran entre els 18 graus de mínima i els 25 de màxima i el vent bufarà al voltant de 10 km per hora de component variable. Per a divendres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, continuarà la probabilitat de precipitació, tot i que també tindrem mullades de sol. Està en el 90% de probabilitat de que plogui durant divendres i les temperatures es mantindrien en aquests 18 graus de mínima i 25 de màxima i el vent continuaria bufant fluix de component, en aquest cas nord.

Això és tot per avui, dimarts 15 de setembre. Moltes gràcies per estar ahí, sent doncs, fidels a esta cita. I ja sabeu que, com sempre, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem, en este cas, dijous. Fins aleshores, passeu-ho bé, cuideu-se. Adéu.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: What?

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: Ràdio Pego, arroba Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: Ràdio Pego, a prop teu.
3: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: jo, Pego. Som la seva veu. Ràdio Pego.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Hola, ara no hi sóc, però sisplau deixa'm un...

0: What's happening?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.

0: És un escenari únic, oi?
1: No veig cap instrument.
0: Continues mostrant-te observadora, però tingues paciència. El concert està dedicat a la senyora Justícia per alegrar-li les llargues vacances que sembla haver-se agafat i com a homenatge a l'impostor que li ha usurpat el càrrec. Saps quin dia és avui, Ivy?

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: fet arba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.